0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.
3: Yeah. Let me see you dance, man.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en Candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25è aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació sens dubte de servei públic pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
0: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
2: Ràdio Capital
0: 25

Bombaiola, Crema, Parasol, Ràdio, Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu. This

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys sonant amb tu.
3: La ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels a Blatgenaro i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels a Platgenero i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Buhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 8.
2: Bon dia, us parla Joan Coll i aquesta és l'actualitat del Baix Empordà. Dos homes multireincidents han ingressat a presó provisional després de ser detinguts en una operació conjunta de la policia local de Sant Feliu de Guíxols, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional. Segons ha informat l'Ajuntament, els dos arrestats han estat relacionats amb diversos delictes comesos al municipi, entre els quals hi ha robatoris en vehicles després de trencar-ne els vidres, robatoris en establiments comercials i diferents furts. Les forces policials expliquen que es tracta de dos delinqüents habituals que, després de ser detinguts en ocasions anteriors, tornaven a actuar al cap de poc temps. El jutjat ha decretat l'ingrés a presó provisional dels dos detinguts mentre es resolen els procediments judicials oberts contra ells. I l'Ajuntament de Palamós ha obert una nova convocatòria d'ajuts per fomentar l'obertura de comerços al detall en locals que actualment es troben buits. La iniciativa té com a objectiu dinamitzar l'eix comercial del municipi i afavorir la posada en marxa de nous negocis. La convocatòria oberta des d'aquest dijous 23 de juliol fins al 31 d'octubre de 2026 disposa d'un pressupost global de 20.000 euros i funciona en règim de concurrència no competitiva. Les subvencions s'atorgaran per ordre d'entrada de les sol·licituds fins a exaurir la dotació econòmica. L'ajut cobreix fins al 50% de la inversió realitzada amb un màxim de 3.000 euros per establiment i sol·licitant. I la platja de l'Estartit acull el primer niu de tortuga careta de la temporada a Catalunya. La troballa ha activat el dispositiu de protecció per garantir la conservació dels ous fins al naixement de les cries. Els equips de la Generalitat de Catalunya, del Centre Beta de la Universitat de Vic i la Universitat Central de Catalunya, de la Fundació de la Conservació i Recuperació d'Animals Marins i del Parc Natural de Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, han localitzat el niu a tocar del mar. Després de valorar la situació, han traslladat prop de 70 ous a un espai més protegit, molt a prop del lloc de la posta. I fins aquí el repàs de les principals notícies d'aquest divendres al Baix Empordà.
0: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Ola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a olalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Ola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren. Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar.

0: esportives, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel. I t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
1: Preparat per viure la festassa a quilòmetre zero? El Festival Portaferrada Occident et porta una nit única amb Doctor Prats, Miqui Núñez, Mamaduixa, Valcampara Dais Orquestra i un artista sorpresa. Més de 7 hores de música, festa i el millor ambient al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. No et perdis la festassa a quilòmetre zero del Festival Portaferrada Occident. Compra ara la teva entrada a portaferrada.cat i no et quedis sense viure la festassa a quilòmetre zero.
2: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
3: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
4: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
5: més econòmic del que et penses
4: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
5: del nostre web,
4: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
5: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
4: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9.
2: Bon dia, us parla Joan Coll i aquesta és l'actualitat del Baix Empordà. Dos homes multireincidents han ingressat a presó provisional després de ser detinguts en una operació conjunta de la policia local de Sant Feliu de Guíxols, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional. Segons ha informat l'Ajuntament, els dos arrestats han estat relacionats amb diversos delictes comesos al municipi, entre els quals hi ha robatoris en vehicles després de trencar-ne els vidres, robatoris en establiments comercials i diferents furts. Les forces policials expliquen que es tracta de dos delinqüents habituals que, després de ser detinguts en ocasions anteriors, tornaven a actuar al cap de poc temps. El jutjat ha decretat l'ingrés a presó provisional dels dos detinguts mentre es resolen els procediments judicials oberts contra ells. I l'Ajuntament de Palamós ha obert una nova convocatòria d'ajuts per fomentar l'obertura de comerços al detall en locals que actualment es troben buits. La iniciativa té com a objectiu dinamitzar l'eix comercial del municipi i afavorir la posada en marxa de nous negocis. La convocatòria oberta des d'aquest dijous 23 de juliol fins al 31 d'octubre del 2026 disposa d'un pressupost global de 20.000 euros i funciona en règim de concurrència no competitiva. Les subvencions s'atorgaran per ordre d'entrada de les sol·licituds fins a exhaurir la dotació econòmica. L'ajut cobreix fins al 50% de la inversió realitzada amb un màxim de 3.000 euros per establiment i sol·licitant. I la platja de l'Estartit acull el primer niu de tortuga careta de la temporada a Catalunya. La troballa ha activat el dispositiu de protecció per garantir la conservació dels ous fins al naixement de les cries. Els equips de la Generalitat de Catalunya del Centre Beta de la Universitat de Vic i la Universitat Central

0: al camí del Mas Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial. A fuego
1: lento tu mirar. Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera. A fuego lento revolta. Dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país. Si tu no estàs aquí, no sé. Entrades a sonsdelmón.cat.
2: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres. Mana, mana.
3: Maxil·la estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
4: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
3: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
4: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
3: Confia en Maxiloestètic.
4: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
3: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
5: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
6: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
7: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Amb Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
8: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel del Comtat Sant Jordi.
9: La millor música del món.
8: La millor música del món.
9: A Ràdio Capital.
8: Ràdio Capital.
9: Amb Marc Lapés.
10: Obrim ara mateix Mute Music, el treball dels Coldplay. N'escoltem aquest Feels Like I'm Falling in Love. Sona Capital.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: L'Empordà, també a radiocapital.cat.
1: Tot el ritme el posa ara mateix Josh Baker amb la veu de Poppy Vescomi, My Place.

0: Ves al tanto a la platja
1: a veure si clavaràs una garoina al cul.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.
4: És una d'aquelles cançons que fa estiu. Ell és Marc Cambori, això, Belong Together.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que li ve.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Si comprar bé és un gust, ara ho serà encara més. A la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu estrenem nous espais. Ara hi trobaràs la carnisseria gironina de referència, Arnall, amb un ampli assortiment de carn i embotits de la millor qualitat. I també la peixateria Puignau, els artesans del mar, amb una selecció del millor peix fresc. Sona bé, oi? Doncs vine a descobrir els nous espais de carnisseria Arnall i peixateria Puignau a la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu. Ametller Origen, el gust és nostre.
3: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni els dies 31 de juliol 1 i... Prepara't per riure de valent. Torna al Festival

0: laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar, obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
1: Marxo a la platja.
2: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
1: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
3: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
4: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
5: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
6: Dissabte 1 d'agost, Sant Jordi Desvalls s'omple de vida. Arriba la Fira Verda i Viva, de les 12 del migdia a les 11 de la nit, a la sala i al pàrquing principal. Cervesa artesanal, vins naturals, música en directe, cosmètica natural, artesania creativa, moda quilòmetre zero, tastets sorprenents, creps, sucs saludables i activitats per a tota la família. Viu una jornada diferent al cor de l'Empordà. Fira Verda i Viva, l'1 d'agost, a Sant Jordi Desvalls. Més info a verdeiviva.com.
7: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
8: Esmorzarem pa amb oli i sal.
7: Darreres entrades a sonsdelmón.cat.
9: La millor música del món.
10: La millor música del món.
9: A Ràdio Capital.
10: Ràdio Capital.
9: Amb Marc Clapés.

0: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimski-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
1: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
2: Hi ha un moment
3: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions.
2: Perquè saps que no ho entendràs.
3: Perquè et canses d'esperar.
2: I de no saber exactament què estàs pagant.
4: I si fos fàcil?
2: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades.
3: Sense sorpreses.
2: Parles amb persones i saps en tot moment
3: què tens contractat.
2: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
4: Truca ara 972-850-155. Nimbus Telecom. La tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
5: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
6: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja d'Aro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim! Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
7: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
5: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
6: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
8: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
9: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de
10: sis.
9: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
11: a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
12: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
13: Avui una jornada plenament assolellada.
14: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
15: Radio Capital.
14: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: Cafem Empordà.
1: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
2: Va, com està? Seguim aquí a la ràdio de l'Empordà. Ara t'oferim una proposta ben interessant. Ens la porta aquest jove artista que es fa dir Somr i que debuta a la nostra antena amb aquest Back to Friends, que té amb el seu nom. Somr a Capital.

0: La música també s'explica. I aquest estiu es viu en pantalla gran. De l'1 de juliol al 19 d'agost arriba Inèdit Empordà. 12 documentals musicals, concerts, col·loquis i el primer Premi Internacional Inèdit Empordà. Experiències úniques amb Maria Arnal, Paquito de Rivera, Kina Navmer i una gran retrospectiva dedicada al cineasta Fran Schaeffer. Inèdit Empordà. Molt més que cinema. Consulta tota la programació a inéditempordà.cat.
1: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
2: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del Port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
3: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet, amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català, amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
4: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
5: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
4: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
5: Però què passa aquí?
6: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
5: Així no hi ha qui les faci caure.
6: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
1: Aquest estiu viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja d'Aro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb tu. Aquest estiu viu la teva aventura a Pepe's Park.

0: Els artistes més grans del país.
1: Si tu no estàs aquí, no sé.
0: Entrades a sonsdelmón.cat.
2: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista. Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'Empordà.
4: La millor música del món.
5: A Ràdio Capital.
6: Ràdio Capital.
7: Amb Marc Clapés.
8: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
9: Ràdio Capital.
10: La ràdio de l'estiu.
11: Des del cor de la costa.

0: Ves al tanto a la platja a veure si clavaràs una garoina al cul.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.
3: Va, seguim a la ràdio de l'Empordà amb el so de DJ Gouja, que debuta a Capital al costat de Jason Derulo i de Melody. Tots plegats presenten aquest Nichiko.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 12, Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest divendres. Els hospitals de la Regió Sanitària de Girona han registrat prop de 97.000 altes durant el 2025. La xifra és un 4% més alta que l'any anterior. L'activitat ha crescut sobretot en la cirurgia major ambulatòria. Ja representa gairebé una de cada tres operacions. També guanya pes l'hospitalització a domicili com a alternativa a l'ingrés convencional. El Festival Portaferrada ha cancel·lat el concert previst per aquest dissabte a l'Espai Port. La vetllada havia de reunir la cantant Maria Arnal i la Tània. L'organització ha explicat que una emergència familiar impedeix que Maria Arnal actuï al festival. La mateixa força major també obliga a suspendre l'actuació de la Tània. Sis municipis del Baix Empordà opten a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya. Calonja surt a la imatge de la notícia dins una oferta que vol arribar a més pobles i barris del país. En total, les comarques gironines presenten 16 candidatures. El programa preveu moure prop de 1.600 milions d'euros fins a l'any 2029. La platja de l'Estartit ha registrat el primer niu de tortuga careta de la temporada a Catalunya. Els equips de conservació han activat el dispositiu de protecció de seguida. Els responsables han traslladat prop de 70 ous a una zona més segura. L'augment dels nius de tortuga careta confirma que el litoral català ja és un espai de reproducció d'aquesta espècie en un context de canvi climàtic. I tot seguit, la previsió del temps per aquest divendres. Cel serè a primera hora amb ambient estable i vent feble. Amb el pas del dia augmentaran els núvols, més abundants a la costa i a l'Empordà. Les temperatures pujaran fins als 33 graus a l'interior, amb màximes més moderades al litoral. Demà i passat, calor i alguns núvols. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
3: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
4: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
5: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
6: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
7: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
6: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
7: Però què passa aquí?
8: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
7: Així no hi ha qui les faci caure.
8: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Celrà. Visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
9: Aquest estiu no et perdis una de les cites més emblemàtiques de la Costa Brava. Dijous 6 d'agost, a les 10 de la nit, la platja de l'Escala acull la 48a cantada d'havaneres de l'Escala. Amb les actuacions de Peix Fregit, Son de l'Havana i l'Espingari, presentada per Espartac Paran. I a la Riba, servei de lloguer de cadires i rom cremat. Organitzen la Penya Blaugrana de l'Escala i l'Ajuntament de l'Escala.
10: Tens una casa o te'n vols fer una?
11: Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient?
10: La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Qualis Geotèrmia
11: ho fa possible.
10: Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualisgeotermia.com.
12: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat.

0: sempre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Par Hotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Par Hotel Comtat Sant Jordi.
1: La millor música del món.
0: La millor música del món.
1: A Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
1: Amb Marc Clapés.

0: per sentir-se bé.
1: Ràdio Capital. Ràdio Capital.
0: 25 anys.
2: D'aquesta manera comença Bruno Mars, una de les seves balades per excel·lència. Des del seu treball de romàntic, aquesta que sona de fons i que ens encanta es diu Risky Roll i sona a Capital.

0: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimski-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
1: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
2: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
3: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
4: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
5: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
6: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
8: Més econòmic del que et penses.
7: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
8: del nostre web,
7: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
7: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

I de fons arriben els Black Eyed Peas amb una cançó que ens transporta ràpidament a la dècada del 2010 amb èxits tan sonats com a I Got a Feeling. Ara, en aquesta ocasió, s'ajunten de nou amb Shakira i ara també amb David Guetta. Que bé que sona aquest Don't You Worry. Don't

0: 25 anys posant música a l'Empordà.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Sostiuenc, a més a més, de Begú a Pals, de Pals a Begú. Cançó que ens dona molt bones vibracions de Miqui Núñez. Es diu Un altre cop.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Dissabte 1 d'agost, Sant Jordi Desvalls s'omple de vida. Arriba la Fira Verda i Viva, de les 12 del migdia a les 11 de la nit, a la sala i al pàrquing principal. Cervesa artesanal, vins naturals, música en directe, de les 12 del migdia a les 11 de la nit, a la sala i al pàrquing principal.

0: amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
1: Esmorzarem pa amb oli i sal.
0: Darreres entrades a sonsdelmón.cat.
2: Preparat per viure la festassa a quilòmetre zero? El Festival Portaferrada Occident et porta una nit única amb Doctor Prats, Miqui Núñez, Mamaduixa, Balkan Paradise Orchestra i un artista sorpresa. Més de 7 hores de música, festa i el millor ambient al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. No et perdis la festassa a quilòmetre zero del Festival Portaferrada Occident. Compra ara la teva entrada a portaferrada.cat i no et quedis sense viure la festassa a quilòmetre zero.
3: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia a casa teva.
4: Manamana.
5: Maxil·la Estètic.
6: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
7: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
6: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
7: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
6: Confia en Maxil·la Estètic.
7: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
6: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
4: Manamana.
5: Maxil·la Estètic.
2: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis. Més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es.
8: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Amb Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Gregotecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Geosinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
2: Si comprar bé és un gust, ara ho serà encara més. A la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu estrenem nous espais. Ara hi trobaràs la carnisseria gironina de referència, Arnall, amb un ampli assortiment de carn i embotits de la millor qualitat. I també la peixateria Puignau, els artesans del mar, amb una selecció del millor peix fresc. Sona bé, oi? Doncs vine a descobrir els nous espais de carnisseria Arnall i peixateria Puignau a la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu. Ametller Origen, el gust és nostre.
9: La millor música del món.
10: La millor música del món.
9: A Ràdio Capital.
10: Ràdio Capital.
9: Amb Marc Lapés. Un so amb accent propi.
10: La ràdio de l'Empordà.
9: Ràdio Capital.

0: 25 anys posant música a l'Empordà.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Els Amics de les Arts obrint una nova etapa al costat de Joan Borràs d'Oques Grasses, amb això que s'anomena Segurament t'estimo.

0: està bé.
1: Sí, està bé, en fresca, eh?
0: Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu. Sí, està bé,
1: sí, està bé, a la fresca, eh?
0: Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.

Aquí a Ràdio Capital fa molts i molts anys apostem per la música del canadenc The Weeknd. Després de triomfar amb el treball After Hours amb temes com Save Your Tears o Blinding Lights, segueix apostant per aquest so electrònic, per aquest so disco dels anys 80-90, amb aquesta cançó que comença d'aquesta manera i que ens agrada moltíssim. Es diu Take My Breath, a Capital.

0: Ràdio Capital, les tenim totes.
1: No és la primera vegada que col·laboren, ni la segona ni la tercera, ja en porten unes quantes. David Guetta al costat de l'australiana Sia amb Beautiful People.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més. La que...

0: La música també s'explica. I aquest estiu es viu en pantalla gran. De l'1 de juliol al 19 d'agost arriba Inèdit Empordà. 12 documentals musicals, concerts, col·loquis i el primer Premi Internacional Inèdit Empordà. Experiències úniques amb Maria Arnal, Paquito de Rivera, Kina Navmer i una gran retrospectiva dedicada al cineasta Fran Schaeffer. Inèdit Empordà. Molt més que cinema. Consulta tota la programació a ineditempordà.cat.
1: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
2: Aquest estiu torna al laberint de Blat de Moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar. Obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
3: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
4: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
3: I el manteniment?
4: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona, també copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
5: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet, amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català, amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
6: Marxo a la platja.
7: Aquestes hores, si no podràs aparcar.
6: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
8: Aquest estiu, mou-te amb comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Llafranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
9: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant de pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Així Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu-deu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972-63-0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
1: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
2: Atenció, Empordà, arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
3: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
4: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
5: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimski-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
6: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mas Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
7: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
4: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
8: La ràdio de l'Empordà.
4: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
9: 25 anys.
10: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació sens dubte de servei públic pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
8: Ràdio Capital.
9: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana. Capital.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Aquest estiu torna al laberint de Blat de Moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar. Obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
3: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
4: El 19 d'agost, el Festival Porta Ferrada Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals, tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic, els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Porta Ferrada Occident. La música es viu aquí.
5: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia, a casa teva.
6: Del 28 de juliol al 3 d'agost, Pals està de festa major. Cercaviles, havaneres, concerts, la nit jove, la nit de Carmània i el ball amb l'Orquestra Metropol. I els dies 5 i 6 d'agost, la festa major continua a la platja de Pals. Consulta totes les activitats a pals.cat i no t'ho perdis.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
8: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
9: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
10: més econòmic del que et penses
9: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
10: del nostre web,
9: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
10: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
9: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova. Per molt menys del que et penses, escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Argeu de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
3: Adéu.
2: Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
0: Ràdio Capital, 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 4.
0: Si comprar bé és un gust, ara ho serà encara més. A la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu estrenem nous espais. Ara hi trobaràs la carnisseria gironina de referència, Arnall, amb un ampli assortiment de carn i embotits de la millor qualitat. I també la peixateria Puignau, els artesans del mar, amb una selecció del millor peix fresc. Sona bé, oi? Doncs vine a descobrir els nous espais de carnisseria Arnall i peixateria Puignau a la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu. Ametller Origen, el gust és nostre.
2: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
3: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
0: Preparat per viure la festassa a quilòmetre zero? El Festival Portaferrada Occident et porta una nit única amb Doctor Prats, Miqui Núñez, Mamaduixa, Valcampara d'Ais Orquestra i un artista sorpresa. Més de 7 hores de música, festa i el millor ambient al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. No et perdis la festassa a quilòmetre zero del Festival Portaferrada Occident. Compra ara la teva entrada a portaferrada.cat i no et quedis sense viure la festassa a quilòmetre zero.
4: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
2: Aquest estiu viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim. Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com. Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.

0: amb Joan Bosch.
1: Què tal, amics? Bona tarda. Som a l'equador de l'estiu, o dit d'una altra manera, som al pic de l'estiu. I això, ui, si es nota. Cues a les carreteres, cues als súpers, als restaurants, per trobar lloc a la platja. Aquí, a partir d'ara, estareu tan amples com a cal sogre. Benvinguts al Radio Show de les Tardes de Girona.

0: De tot el que podem fer aquest cap de setmana, en Xico Sánchez i Carcassés ens mantindrà informat. De quan els viatgers de Rodalies que fan el trajecte Girona-Barcelona podran tornar a agafar el tren? Ni els mateixos de la Renfe ho saben. El que sí sap el nostre col·laborador, bon amic Jordi Grau, és que n'està fins als dallonsis i avui té ganes de parlar-ne. Perquè, és clar, quan no és una cosa, és l'altra. Serà a partir d'un quart de sis de la tarda. I acabarem amb una sessió de ball amb els grans èxits dels 80 i 90 de la mà del nostre discjòquei particular, Jordi Pagès. I per refrescar l'ambient, de què podem parlar avui? Doncs de gelats! Es veu que de mitjana ens fotem 20 o 30 gelats a l'estiu per persona. Els gelats són fascinants. És l'únic aliment que es menja mentre es desfà i, tot i així, tothom actua com si tingués el control de la situació. No passa res, encara aguanta. No, senyor! Això ja no és un gelat. És una operació de rescat. Ah, clar, i després hi ha els sabors. La xocolata, un clàssic. La vainilla. El sabor de qui diu més igual i després es passa 20 minuts mirant la carta. I el festuc, que té aquell color que fa pensar que el gelat ha estat trobat en una zona radioactiva? I què dir del gelat de menta amb xocolata? És com menjar-se unes postres mentre algú es renta les dents. Va, els gustos són molt personals i per això avui i aquesta tarda volem saber quin és el vostre gelat preferit.
1: 972 313 702.
0: Au, va, a llepar i a començar.
2: Les tardes de Girona amb Joan Bo.

0: És un quart de cinc a Taronja Ràdio i Ràdio Capital. Eren els Lynyrd Skynyrd amb el Sweet Home Alabama. I ara és el moment de saludar el nostre bon amic, estimat i mai prou... Ara no sé com acabar-ho, això. Bé, mira qui arriba.
1: Xico Sánchez i Carcassés.
0: Ara no sabia com acabar, tu. M'emmerdava, ho veies.

0: No?
1: Sí, però escolta'm, celebro que estiguis en forma tot i aquest final, perquè m'has pujat la moral avui, sense cap mena de dubte.
0: Sí, però de vegades...
1: Ens convé, Joan, perquè...
0: Aquesta... Xico, a veure, o et mous o pleguem. Perquè, escolta, hi ha una cobertura, no sé què fas o no sé quina zona vius, però hi ha una cobertura pèssimes. Fem proves, un, dos...
1: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, provant.
0: Vale, bé, perfecte. Digues el que vulguis. Va, ja em pots...
1: Estàvem parlant abans d'entrar per antena i se sentia perfectament, és increïble, això. Sí, això és de bruixes. Escolta, al cap de setmanes ja saps que hi ha molta activitat a la Costa Brava, la gent va de festival com cal, i aquí hem de destacar, doncs, dos de la Costa Brava Centre, com són els festivals de Cat Roig. Avui hi ha un grup d'aquells de les Castilles Profundes que em pensava que ja no tenien massa cançons noves, però si van de festival alguna cosa deuen oferir, que és Café Quijano.
0: Grup
1: de... Sí, de León, aquells són tres, i toquen la guitarra i canten el millor que poden. I demà, doncs, aquest roig...
0: Perdona, ets molt malparit, que no ens agradi una cosa. Ara, home, no fotem... Hi ha gent que li agrada,
1: I tant que sí, perquè segur que estarà bé. El que dic és que els tenia perduts, jo no sabia. Sí. I veus els festivals, doncs es revifen grups com Café Quijano avui a Cap Roig. I demà sí que és un espectacle impressionant, ve any darrere any a tots els festivals que es fan i es desfan, com és Diana Krall. A més, sempre s'han de comprar les entrades molt aviat, perquè ho peta tot. Per més que l'hagis vist, vols tornar-los a veure, perquè fa uns directes increïbles. Per tant, home, aquest cap de setmana Can Roig està molt i molt bé, com el Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu, però hi ha, malauradament, una novetat, i és veritat, que s'ha cancel·lat el concert de demà de la Maria Arnal. Ah. Hi ha algun problema personal familiar de la Maria Arnal, i per tant, doncs, han preferit els bons organitzadors del Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu cancel·lar aquest concert abans, doncs, que tenir una Maria Arnal que sembla que no està en el seu millor moment per problemes familiars o personals. I el diumenge hi haurà sopa de cabra, tot això en l'espai del Port. A les 10 de la nit, a la sopa de cabra, celebraran els seus seguidors, que són molts, els 40 anys d'activitat musical. Continuem al Baix Empordà fent aquest repàs a la Bisbal amb l'Empordà Music Festival, que va de 5 a 5. Avui ja començaran a obrir portes a les 5 de la tarda. Hi haurà actuacions fins a les 5 de la nit, com Sergi Carbonell, Els Tiets o Joan Dausà. I demà dissabte, La Pegatina, Ginestà, Mil Moliner, Búhos, Els Pets, entre molts altres, perquè són pràcticament 12 hores de música a la Bisbal amb l'Empordà Music Festival. I jo, per acabar, voldria parlar-te d'un clàssic. El clàssic són les nits del jazz de Platja d'Aro. A la zona de la platja, de Cavall Bernat, cada divendres, a les 11, hi ha actuacions de jazz, però és que la d'avui és molt especial. La Vella Dixieland, un grup boníssim que també es va fundar fa 40 i pico d'anys, quan jo en tenia 18, i un d'ells són molt amics, i per això ho recomano, perquè són molt amics, doncs amb en Pau Casares, que per cert és el que toca el clarinet, i és el millor del món, ho fan molt bé, ho saben. A més, és una d'aquelles activitats que no fa falta posar-se mal a butxaca, sinó és per anar a comprar un gelat o alguna cosa, perquè és totalment gratuït. A partir de les 11, Vella Dixieland, a les nits de jazz de Platja d'Aro.
0: Doncs va, escoltarem a Sopa de Cabra, ja que ens els ha recomanat el Porta Ferrada, i ara que sonin una mica. Xico, fins la setmana que ve.
1: Que vagi bé, bon cap de setmana.

0: De cap a cap, visca la tarda.
1: El temps, i podríem afegir, aleluia! Hola, Isaac Vilà, bona tarda.
2: Bona tarda, Joan.
1: Bé, es nota una mica només, Es nota que han baixat una mica les temperatures. Perquè ja està bé, Val més això que res. Jo ja saps que sempre em queixo, però mira, si amb això podem anar tirant uns quants dies, doncs millor que millor, no?
2: Doncs sí, la veritat, quin estiu que estem portant, eh?
1: Ostres, sí.
2: Quin estiu, haurem de mirar la hemeroteca quan el mes de setembre, o com a mínim fins al 31 de juliol, com a mínim aquesta primera meitat, perquè Déu-n'hi-do.
1: Sí.
2: Déu-n'hi-do que no ens anem encaminant, doncs l'edat és important, que no ens anem encaminant al poder el juliol més càlid des que es tenen registres, És a dir, últimament sembla que ho diguem molt fàcil, però... hem de mirar a tancar el mes el dia 31 per aviam si tenim, si es confirma o no, però anem per aquest camí.
1: Escolta, aquesta última setmana tens una mitjana de fins a quants graus ha baixat més o menys de mitjana la temperatura aquesta setmana?
2: Home, aviam, respecte a la setmana passada hem baixat 4-5 grauets, però Déu-n'hi-do, també com, és a dir, va per sectors, va per zones. Sí que és veritat que la setmana passada teníem molta i molta humitat i a la costa feia molta estuva, feia molta xafogor, però és que aquesta setmana a l'interior hem arribat quasi els 40 graus a ponent. Aquí a les comarques de Girona hem estat entre els 35, 36, 37, que també Déu-n'hi-do.
1: Està bé. Escolta, és que ara estic pensant en una cosa. Aquesta nit passada és la primera... que he tingut una mica de fresqueta. Cap allà a les 5 del matí m'he llevat per fer un riu.
2: Sí.
1: I, ostres, dic, fot fresqueta. I dic, i he dormit després de conya fins que n'ha tocat el despertador de nou. Però és la primera nit, eh?
2: Sí, de fet, a tota la línia de la costa l'arxafogó ha baixat força i passa aquell llairillo fresquet, aquell terralet fresquet que s'agraeix moltíssim. Sí, jo també avui també he passat una bona nit, diguem-ne, amb la finestra oberta, però he passat molt bona nit.
1: Molt bé. Escolta, i de cara a la setmana que ve, explica'ns una mica, passarem bones nits,
2: mira,
1: passarem bons dies, com serà això?
2: Sí, però primer de tot, poder fer alarguits en alguns plans del cap de setmana, sobretot demà dissabte, però hem de donar una notícia, i és que les temperatures es normalitzen, d'acord? És a dir, hem de pensar que fins ara les temperatures han estat per sobre el que va ser la mitjana climàtica. Doncs aquest cap de setmana, ja començant per demà, ens passa una petita línia frontal que farà una zona d'inestabilitat i ens portarà xàfecs i alguna tempesta, sobretot a la tarda a l'interior. Sembla que la costa podria quedar una mica més apaivagat. Sembla que avui una mica més descafeinat, però no descartaríem que poder demà a la tarda arribessin quatre gotes o algun ruixat, sobretot a l'Alt Empordà, al Baix Empordà, i fins i tot a la tarda, a vespre, a algun punt de la selva. I serien
1: que
2: unes tempestes que anirien refrescant a partir de la tarda, sobretot en punts de la selva, del Gironès, i de la... Bueno, el que vam fer una mica ahir, que es van... i el que sempre fan les tempestes, normalment, que es formen al Pirineu Oriental i van escombrant totes les comarques de Girona fins a arribar quasi a la selva i l'Alt Maresme. I a darrere d'aquestes tempestes, que algunes poden ser fortes i amb algun gra de calamar-se, també precaució, la temperatura refrescarà. Per tant, probablement demà es pugui dormir molt millor que aquesta última setmana.
1: I un resum per la setmana que ve?
2: La setmana que ve, primers dies, encara amb temperatures contingudes, però sembla que tornaria a pujar de cara ja a la següent setmana. I ves que no tornem a encetar un altre període càlid, ja ho veurem.
1: Molt bé. Isaac, a disfrutar doncs d'aquesta baixada de temperatura momentània. Una abraçada.
2: Una abraçada, que vagi bé, Joan.
1: Adéu.
2: Bona tarda.

0: De la pel·lícula Live and Let Die, de la banda sonora principal, era una pel·lícula de James Bond amb la música de Paul McCartney and The Winds. Què ens espera després de la publi? Don't get me wrong. Don't get me wrong dels Pretenders.
1: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
2: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
3: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
4: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
5: Aquest estiu, no et perdis una de les cites més emblemàtiques de la Costa Brava. Dijous 6 d'agost, a les 10 de la nit, la platja de l'Escala acull la 48a cantada d'havaneres de l'Escala. Amb les actuacions de Peix Fregit, Son de l'Havana i l'Espingari, presentada per Espartac Paran. I a la Riba, servei de lloguer de cadires i rom cremat. Organitzen la Penya Blaugrana de l'Escala i l'Ajuntament de l'Escala.
6: Hi ha emocions que desapareixen i n'hi ha d'altres que deixen rastre. Aquest estiu el Festival de Torroella et convida a viure una experiència única amb Daniil Trifonov, Nadine Sierra, Mahler Chamber Orchestra, The Tales Scholars, Freiburger Baroque Orchester i els grans noms de la música internacional. Del 31 de juliol al 21 d'agost, 46è Festival de Torroella. L'amor també deixa rastre. Entrades a festivaldetorroella.cat.
7: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
8: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
9: La ràdio de l'Empordà. Capital.
10: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Pere Puigverd us porta a l'hort.
1: Va, anem a veure com està l'hort de l'escala d'en Pere Puigverd. Hola, Pere, com tens l'hort? Com va tot?
2: Molt bé.
1: Sí?
2: Molt bé. Esperant que plogui, però no plou, noi, no plou.
1: Escolta, he parlat ara res fa 10 minuts mal comptats amb el nostre home del temps i es veu que pot ser que demà a la tarda aquesta zona de l'Alt Empordà, més cap a l'interior, però també potser a la costa, cauran 4 gotes, o sigui que et refrescaran...
2: 4.
1: Sí, bé, o 5, o 5. O cinc, o cinc.
2: A veure si té raó. Molt tant bé. De bo.
1: Ahir amb en Quim Casellas, el nostre xef, vam fer un monogràfic del tomàquet, clar, que és un dels productes estrella de l'estiu, i un altre seria equiparable al tomàquet al carbassó, que és un... Vaja, que és una hortalissa típicament estiuenca i que si no ens la fotem ara, no ens la fotrem més endavant. Vols parlar del carbassó?
2: No, i tant. El carbassó a mi m'agrada molt, sobretot perquè, per una cosa curiosa, això no sé si ho sabran els hortolans, evidentment, però no alguns dels nostres oients, que el carbassó el veus créixer.
1: Ah, sí?
2: Pràcticament es veu créixer el carbassó.
1: Sí, sí.
2: És una hortalitza que avui fa 2 dits, demà en fa 4, i demà passat en fa 8. És una cosa terrible.
1: O sigui, creix molt ràpidament.
2: Però moltíssim, moltíssim. Si tu hi dones aigua amb aquest temps que fa ara,
1: sí,
2: amb aquest sol, pràcticament és el que dic. Passes per allà al costat de la carbassonera i tornes a passar el vespre i dius, cony, però si és el doble més gran. Però... jo, la veritat és que me'ls menjo petits, de la mida d'un dit, així petits me'ls menjo.
1: Per tant, en dies, quan tarden a créixer?
2: Un carbassó?
1: Sí.
2: 4 o 5 dies des de que es forma fins que fa uns 10 centímetres, 4 o 5 dies, màxim. Inclús, a vegades ja et dic que si de la mida d'una mà a la mida d'un pam, pràcticament a vegades amb un dia i mig o dos ja els tens allà. És a dir, que has d'anar trencant constantment perquè si te descuides un dia de trencar-ne un... l'endemà ja és massa gran.
1: Escolta, he vist carbassons de tot colors, grocs, verds més i menys intensos. Hi ha molts tipus de carbassons, Pere?
2: Home, hi ha uns 4 tipus més coneguts que es poden cultivar aquí. Hi ha el carbassó verd fosc, hi ha el verd clar, que és el més conegut, diguéssim, aquí a Girona, que abans es feien molt el verd clar. També al nord d'Àfrica, al Marroc, quan aquí no en tenim, allà només cultiven aquest més verd clar. Llavors hi ha el groc, que això es fa molt cap a Holanda, i llavors n'hi ha un que és piguellat, és a dir, és verd fosc i clar, piguellat. És a dir, aquests serien els 4 més corrents. Llavors n'hi ha uns que són grossos, rodonets, ben rodons, i d'aquests rodons també n'hi haurien de tots colors. És a dir, hi ha el llarg, el rodó, i del rodó i del llarg hi ha uns 4 tipus. Això és el més corrent, però n'hi ha molt més.
1: El carbassó li agrada la terra de les comarques de Girona? S'hi adapta bé?
2: S'adapta a totes les terres, pràcticament.
1: A totes?
2: El carbassó necessita dues coses, sol, aigua i menjar. Amb una terra ben afamada, amb un fem de gallina, si pot ser fem de gallinassa, això els hi encanta. I es fan, però moltíssim. Si no hi ha molta humitat, que ara comença, sembla, una mica humitat, doncs no agafen malalties. Si hi ha molta humitat, solen agafar oïdio, que és com un fong, i llavors sí que queda afectada la mata i deixa de fer-ne. Però ja et dic, jo m'agrada molt menjar flors, les flors de carbassons arrebossades.
1: Que bones.
2: Sí.
1: Molt bones.
2: Incluso carbassó petitó, m'encanta. Jo avui me n'he fet... Per això t'he dit, parlem de carbassons, perquè n'he tallat 6 o 7 petits, com ho dic, gros, i aquests me'ls he fet així a la planxa, els he partit pel mig, i vaja, m'encanten.
1: Com es cuina el carbassó, Pere?
2: Jo és que pràcticament no ho faig cru, gairebé cru, una mica passat per la planxa i ràpidament, allò volta i volta, no gaire més, una mica amanit, si t'agrada el gust oriental, una mica part de l'ou i tirar una mica de salsa de soja.
1: Sí.
2: I és boníssim, de qualsevol manera, eh?
1: Molt bé.
2: Amb truita també.
1: És bo. Molt boníssim. O arrebossat.
2: Amb arrebossat ja no t'ho dic, perquè jo estic de règim.
1: Bé, escolta, sí, tu, home...
2: I no hi vull pensar.
1: És molt bo. Sí, és molt
2: arrebossat
1: bo.
2: Arrebossat és la manera més bona de totes. I també poden fer farcits, eh? Farcits amb una mica de carn,
1: o
2: llavors gratinats al forn, és un molt bo.
1: Clar, però clar, si estàs al règim encara porta
2: no,
1: més
2: no,
1: calories.
2: No, ara estic molt sèrio,
1: Molt bé.
2: He aconseguit aprimar 4 quilos.
1: Bueno, molt bé, enhorabona. Escolta, fins la setmana que ve. Continuarem parlant de verdures i coses hortalisses que si segueixes el règim t'aprimen. No pateixis que quedaràs com un...
2: Aviat collirem pomes, Joan?
1: Ostres, doncs la setmana que ve ja comencem.
2: Aviat.
1: Molt bé.
2: Falten uns 10 dies, 8-10 dies.
1: Molt bé. Doncs ho tindrem en compte. Gràcies, Pere, una abraçada.
2: Una abraçada a tots.
1: Adéu.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
2: Fuego lento tu mirar.
3: Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera.
2: Fuego lento rebar.
3: Dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país.
2: Si tu no estàs aquí, no sé.
3: Entrades a sonsdelmón.cat.
4: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sustell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
5: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona donem forma a les teves idees.
6: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
7: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
6: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
7: Però què passa aquí?
8: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
7: Així no hi ha qui les faci caure.
8: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
9: Aquest estiu no et perdis una de les cites més emblemàtiques de la Costa Brava. Dijous 6 d'agost, a les 10 de la nit, la platja de l'Escala acull la 48a cantada d'havaneres de l'Escala. Amb les actuacions de Peix Fregit, Son de l'Havana i l'Espingari, presentada per Espartac Paran. I a la Riba, servei de lloguer de cadires i rom cremat. Organitzen la Penya Blaugrana de l'Escala i l'Ajuntament de l'Escala.
10: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
11: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet, amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi LP, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català, amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
12: De cap a cap, amb Joan Bosch.
13: Au, va, que són les 5 de la tarda i 6 minuts des de Taronja Ràdio Girona 94.4 i Ràdio Capital 95.6. Segona hora, que entre altres coses tindrem el comentari setmanal del president del Col·legi de Periodistes de Girona, Jordi Grau. Avui ja us avanço que té intenció de parlar de... Com ho explicaria jo? De les anomalies eternes de Rodalies. Ja sabeu que hi ha un problema a Montcada, que hi ha un forat que hi ha caigut una grua i que Rodalies Girona-Barcelona s'ha aturat. El trajecte es fa fins a Granollers en tren i a partir d'allà doncs en bus fins a Barcelona. I encara no saben quan es reprendrà el servei. Bé, farem un comentari d'aquesta situació, perquè quan no és un all és una ceba, i avui em sembla que en Jordi Grau té ganes de desfogar-se.

0: Dos minuts, un quart de sis de la tarda, Taronja Ràdio, Ràdio Capital. Saludem el president del Col·legi de Periodistes de Girona, Jordi Grau, que té la sort que no ha d'agafar rodalies perquè viu, treballa, dorm, menja, pixa, caga a Girona. Hola.
1: Molt bona tarda. Escolta, quina definició que acabes de fer, eh? Però sí, sí, efectivament és així. La sort dels que no ens hem de desplaçar com a mínim assíduament fa que veiem el problema com si fos molt llunyà. Però, esclar, jo conec moltíssima gent, familiars directes inclosos, que estan pendents, lligats de mans i peu, de Rodalies, i que, a més, tenen la desgràcia de que abans, quan Rodalies no funcionava, hi havia una cosa que es deia l'alta velocitat, el TGV, el TAP, el tren d'alta velocitat, digue-li com vulguin, menys AVE, que és com ho diuen els espanyols, que funcionava, però és que ara fa dos anys ja ni això, vull dir, és un desastre, diguem-ne, que de trens anul·lats, de trens que arriben tard, que no te'n pots fiar, però les Rodalies jo crec que és de nota major. D'aquesta manera, aquesta vegada poder passar una mica més desapercebut, perquè com que també hi ha hagut flamarades a Barcelona i sembla que s'hagi cremat tot, doncs la sensació és de que, diguem-ne, que ja estem a punt d'arribar a l'agost, que estem a l'última setmana.
0: Ai, que t'he perdut. Jordi, ha caigut a l'esvoranc de Montcada, amb la grua. Qui el va buscar ara? Jordi! Em sents al fons de l'esvoranc? No. Ai, que ha anat a la... Bé, ara... Bé, el truco d'aquí un momentet, a veure què posaré. Ah, mira, què podem posar? Recuperem en Jordi Grau amb els U2. 1, 2, perdó.

0: With or Without You eren els YouTube. Ara sí, hem recuperat, hem pogut anar fins al fons del pou de l'Espogran de Montcada, perquè havia caigut de quatre potes en Jordi Graus, no hi havia cobertura. Has pres mal, Jordi, o no?
1: No, és que he volgut anar a mirar de primera mà on te quedarà aquella grua de grans dimensions que ha quedat soterrada a l'Esvoranc, i que ja han decidit que la millor manera de treure-la és no fer-ho, deixar-lo allà, sí, i per tant, sí. D'aquí uns anys, quan facin excavacions, diran que n'eren d'estranys aquella gent que tenien grues d'aquestes per aquí al mig. El que no vol dir, és que, esclar, que mentre hi hagi Esvoranc, hi ha talls de trencs, i mentre hi hagi talls de trencs a Montcada, tota la gent que ve de comarques gironines, doncs queda ben fotuda, perquè passi el que passi, queda tallat el servei, ve a Granollers, ve en un altre punt, i llavors s'ha de traslladar. I és clar, és que si això fos, diguem-ne, la primera vegada, podries entendre que és un accident o un incident, però com passa contínuament, és que des d'aquí va haver-hi l'accident de Gelida, avui ens explicaven que encara hi ha 30 punts a les comarques gironines, només a les comarques gironines, i pensem que hi ha només una única línia de tren, hi ha la part aquella de Blanes a Maçanet, però bàsicament l'única línia de tren, que és la de Barcelona-Portbou, hi ha 30 punts en els quals, diguem-ne, no poden passar de 30-40 quilòmetres. És a dir, la pregunta és, què devia passar abans de que reconeguessin tot això? És a dir, realment estàvem en perill abans de l'accident de Gelida perquè hi havia tants de punts que estàvem malament, o és que ens prenen el pèl i ja no ve d'aquí perquè ara ja ens ho hem empassat tot?
0: Saps una cosa, Jordi? Fa 25 anys, quan jo havia fet servir alguna vegada el Media Distància de Girona a Barcelona, tardava 1 hora i 7 minuts. Avui dia, si no estic mal informat, tarda 1 hora i 25 minuts.
1: Això el dia que va bé, sí. I el dia que arriba, que és la majoria de casos, no és així. Això és tristament exactament així. També és veritat que es triga ara el mateix que de Mataró a Barcelona, per exemple, que quan es va inaugurar el primer tram, que va ser el primer tram en tot l'estat espanyol. Però bueno, que en tota la península, perdó, l'estat espanyol no, perquè n'hi havia hagut una Cuba quan Cuba encara em penso que pertanyia a l'estat espanyol. Però bueno, és igual, deixem-ho estar. La qüestió és que la cosa està molt fotuda. I abans ho deia, estan fotuts els hospitals, que funcionen molt bé, però que hi falta gent, estan fotudes les escoles, estan fotudes les carreteres, n'hem parlat moltes vegades de l'autopista, i estan fotudes les línies, diguem-ne, de transport, perquè l'autopista està col·lapsada per les mercaderies que no poden passar, perquè no són fiables, encara, diguem-ne, pel corredor mediterrani, i un Rodalies que havia funcionat molt bé, però que ha deixat de fer-ho, i que tothom pensa que potser, a veure si després d'aquests 3 anys d'obres que diuen, pugui tornar a funcionar, almenys tan bé o tan malament com funcionava 30 anys enrere.
0: Molt bé. Amén. Escolta, me n'alegro que hagis pogut sortir sa i estalvi de l'Esvoranc de Montcada. Per cert, com es veu la vida des del túnel, des de fons de tot? Està pitjor. Em sembla que s'està més bé sota el túnel que no pas sobre el túnel, eh? No, ja l'hem perdut una altra vegada. Apa, gràcies, Jordi.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Feia estona que teníem abandonada la pregunta del dia d'avui, però abans us situo el context. Segons sembla, els catalans ens fotem a l'estiu de mitjana entre 20 i 30 gelats. A l'estiu només, eh? Els mesos d'estiu ens en fotem. Aleshores, doncs, ens ha servit de meravella aquesta informació per demanar-vos quin és el gelat que us agrada més. Una pregunta que també, digueu-me, original, però ja sabeu quin peu calcem en aquest programa. Marta, de Palafrugell. El meu preferit és el gelat de xocolata. Si és ben cremós i amb trossets de xocolata, ja no necessito res més. A l'estiu, després de sopar, és gairebé obligatori. En Jordi és de Figueres. Què diu? Diu, jo sóc molt de festuc, jo també, tu. Durant anys no menjava mai i ara és el meu preferit. Té aquell gust una mica especial i no és tan dolç com altres. Si és artesanal, encara millor. La Sílvia de Girona. Per mi el de llimona és fresc, lleuger i quan fa molta calor entra de meravella. De fet, a l'estiu gairebé sempre trio gelats de fruita. I què me'n dieu dels gelats de Can Roca, d'en Jordi? Que bons. En Pere, que és de Banyoles. Jo sóc un clàssic, vainilla amb xocolata. No em calen invents estranys, un bon gelat cremós, una mica de xocolata per sobre i ja sóc feliç. I la Núria de Palamós, acabo de moment amb ella, el meu és el de stracchiatella. M'encanta la combinació de gelat cremós amb els trossets de xocolata. És dels que no em cansaria mai de menjar.

0: Dos quarts de sis i tres minuts, Taronja Ràdio, Ràdio Capital. I després de la pausa de publicitat, que dura tres minuts aproximadament, què ens espera? Rolling! Oh, va, d'aquí tres minuts tornem, eh?
1: Dissabte 1 d'agost, Sant Jordi Desvalls s'omple de vida. Arriba la Fira Verda i Viva, de les 12 del migdia a les 11 de la nit, a la sala i al pàrquing principal. Cervesa artesanal, vins naturals, música en directe, cosmètica natural, artesania creativa, moda quilòmetre zero, tastets sorprenents, creps, sucs saludables i activitats per a tota la família. Viu una jornada diferent al cor de l'Empordà. Fira Verda i Viva, l'1 d'agost, a Sant Jordi Desvalls. Més info a verdeiviva.com.
2: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
3: Mana, mana.
4: Maxil·la Estètic.
5: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
6: A Maxil·loestètic t'ho posem molt fàcil.
5: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
6: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
5: Confia en Maxil·loestètic.
6: Truca ara o entra al web de Maxil·loestètic i demana la teva visita.
5: Maxil·loestètic. Treballem pel teu somriure.
1: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimsky-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
7: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
8: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
9: Vols començar el dia amb energia de veritat? El restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
10: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon palavar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
11: Les tardes de Girona amb Joan.

0: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
1: I avui ens n'anem a Sant Feliu de Guíxols. Àlex García, bona tarda, com estàs?
2: Hola, bona tarda, molt bé.
1: L'Àlex García és el propietari de l'hotel boutique de Esportalet de Sant Feliu de Guíxols, que es troba al vell mig de Sant Feliu. Esportalet, Àlex, és el que antigament es coneixia com l'Hotel Avenida, no?
2: Correcte. Sí, sí, va ser l'Hotel Avenida molts anys, aleshores l'Hotel Avenida va tancar, va estar un temps, ara no recordo si va estar tancat o pel que em diuen, un temps crec que va ser una residència de gent gran, i aleshores, i ara fa 7 anys, una nova propietat el va remodelar i el va obrir.
1: Està bé.
2: D'acord? I nosaltres vam entrar, vam adquirir la propietat ara fa exactament 2 anys.
1: Està bé. Em pots traduir De la manera que veneu l'hotel, hotel boutique, què és un hotel boutique, Àlex?
2: A veure, un hotel boutique, podríem dir que és un terme més de màrqueting, és per intentar, diferenciar-nos, pues, sobretot a nivell de decoració, no? És a dir, el que intentem a tota la cadena, pues, perquè de fet m'has dit que era el propietari, jo sóc un dels propietaris, som diversos propietaris i de fet n'hi ha un que és comú a tots els hotels de la cadena, que és Salat, que és el Rafa Soler, d'acord? I aleshores Rafa Serra Soler, i aleshores ell és el que participa en tots els hotels de la cadena que estem implantats a tota la Costa Brava.
1: Està bé. I el tret característic d'aquesta cadena quin és?
2: Aleshores és aquest, sobretot és una diferenciació a nivell de la decoració, una ambientació que sigui fresca, diferent, que quan entres a l'hotel no sigui una cosa freda, molt impersonal, sinó intentar, pues, una tant a nivell de tracte per part del personal com a nivell de decoració, que sigui una cosa molt propera, doncs, al client. D'acord?
1: Està bé. Escolta, l'hotel Esportalet es troba tan sols a 200 metres de la platja, o sigui, esteu ben bé en el rovell de l'ou de Sant Feliu de Guíxols.
2: Correcte. Sí, sí.
1: Hi ha una cosa que m'agrada, diu: Esportalet ens agrada que els nostres hostes es sentin a casa, però també com a autèntics ganxons. De quina manera els feu sentir ganxons?
2: Bueno, a veure, al final és el fet aquest de que, com que estem realment al centre del poble, al rovell, estem a 30 metres del carrer Major, doncs jo crec que és una manera que qualsevol client que vingui al nostre hotel automàticament està integrat a la vida de Sant Feliu. O sigui, es pot sentir realment com un ganxó autèntic, no? O sigui, aleshores, evidentment, això, doncs, és una qüestió més de màrqueting i d'això, però és una manera que sentir... a l'entrar, doncs, a casa nostra, doncs al final ets un ganxó més, perquè estàs allà, perquè estàs on realment estan els ganxons.
1: Teniu 24 habitacions i també teniu apartaments, no?
2: Sí, però bueno, els apartaments no són en el propi hotel, són uns apartaments que són externs, d'acord, que estan a la platja de Sant Pol.
1: Està bé.
2: O sigui, però no són apartaments pròpiament de l'hotel.
1: Uh-huh. O sigui, les habitacions, com en deies abans, intenten preservar aquest caràcter mediterrani, no?
2: Correcte, sí, de fet aquest seria el tret característic tant d'Esportalet com de la resta de la cadena que et comentava de Salat. I aleshores és això, no? Una ambientació molt fresca, poc carregada, vale? És a dir, d'alguna manera sòbria, però i molt mediterrània. O sigui que realment, el fet de tots els nostres hotels, vull dir, estan a primera línia de platja de la Costa Brava, i aleshores el que volem d'alguna manera és aquesta integració, pues, amb el Mediterrà, d'alguna manera.
1: I un altre aspecte interessant és que és un hotel pet friendly. Cada vegada n'hi ha més d'hotels, però molta gent que té gossos també té dificultats per anar segons quins hotels que no els deixen entrar amb el gos. Com és que aposteu perquè la gent que tingui un gos pugui venir tranquil·lament i que no s'hagin de preocupar absolutament de res?
2: Bueno, és una política que hem decidit que, bueno, pues això que els acceptem i de fet és un realment no, a veure, no comporta cap mena de problema perquè realment, bueno, fonamentalment són gossos, algun gat en alguna ocasió molt contada i aleshores realment no causa cap mena de problema, o sigui, perquè quan estan, vull dir amb els seus amos i d'això, vull dir, tots els gossos, vull dir, no hem tingut mai cap conflicte ni de cap habitació veïna que s'hagi queixat pel tema aquest, i l'únic que sí que ens exigeix evidentment és ser molt curosos amb la neteja, no? I per això sí que és que establim un càrrec doncs pels animals de companyia, perquè sí que implica pues, un extra de neteja pues, per retirar pues, tots els pèls pues, de la, evidentment la roba de pròpia de llit i tovalloles, això pues, amb BSF pues, ja ho renta tot, però sí que hi ha pues, una altra part pues, de més de la decoració que pot quedar pues, d'alguna manera pues, amb pèls del gos o de l'animal que sigui, i aleshores això ens exigeix a fer doncs, una neteja exhaustiva de les habitacions en les que hi ha hagut algun animal.
1: Àlex, molt breument, som al pic de l'estiu, ja sé que encara no es pot fer balanç, però fins ara com us va la temporada?
2: Bé, realment, a veure, pinta molt bé, a veure, anem millor que l'any passat, a veure, evidentment estem ara, com et deia, estem just completant el nostre segon any, i aleshores pues, estem molt contents de com està anant tota la temporada. Sí.
1: Hotel Boutique Esportalet a Sant Feliu de Guíxols, Àlex García, moltes gràcies i que tinguis un bon estiu.
2: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha remarcat que el pressupost de la Generalitat incrementa en un 50% les inversions en mobilitat, habitatge i transició energètica a les comarques gironines. La xifra d'inversió del departament arriba als 125 milions d'euros a la demarcació. Paneque exposa que és un esforç molt important per donar un impuls a projectes capdals com les variants d'Olot i les Preses. La consellera també ha defensat que els comptes inclouen els recursos necessaris per al 2026 per tirar endavant l'acord amb l'Ajuntament de Girona per a l'entorn del nou campus de salut, amb l'objectiu que es preservi el Parc Jordi Vilamitjana. I un xoc frontal entre dos vehicles ha deixat un ferit crític, un altre de greu i un de lleu a la C66 a Sant Julià de Ramis. L'avís s'ha donat quan passaven pocs minuts de les 12 del migdia, quan per causes que encara s'investiguen, els dos vehicles han topat de cara al quilòmetre 34 de la C66. De seguida s'han activat els serveis d'emergència que han acabat evacuant els tres ferits, a qui s'ha traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona. El sistema d'emergències mèdiques ha activat 5 ambulàncies i l'helicòpter. També s'hi han desplaçat diverses dotacions dels bombers i dels Mossos, i l'accident ha obligat a donar pas alternatiu als vehicles i també s'ha vist afectada l'autopista AP7. I els hospitals de la Regió Sanitària de Girona han tancat el 2025 amb un increment de l'activitat assistencial respecte a l'any anterior. Durant l'any passat es van registrar 96.687 altes hospitalàries, 4.000 més que el 2024. Això representa un augment de més del 4%. El creixement és especialment destacable en el cas de l'hospital hospitalització a domicili, amb un augment del 10%. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
3: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja d'Aro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim! Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
4: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Qualis Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualisgeotermia.com.
5: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
6: De cap a cap, amb Joan Bosch.
7: Sis de la tarda i 5 minuts, comença l'última hora de cap a cap a Taronja Ràdio 94.4 i Ràdio Capital 95.6. Entre altres coses, tindrem, com cada divendres, la sessió de ball del nostre DJ particular amb mixos de les grans cançons, dels grans èxits dels 80 i 90. Res, això serà d'aquí uns 10 minuts aproximadament.

0: Every little thing she does is magic. The Police. Amb ella, amb aquesta cançó, arribem al moment de... En Jordi!
1: Boogie Nights, amb Jordi Pagès.
0: Sí, senyor, és el moment de... d'aixecar el cul de la cadira, imaginar-vos que estem a la pista de ball d'allà on sigueu en aquests moments i escoltar què és el que ens ha preparat en Jordi avui. Jordi!
2: Hola a tothom i gràcies per ser aquí una setmana més. Soc Jordi Pagès i això és Boogie Nights. Avui dedicarem el programa a una de les bandes més importants de la història del funk, del soul i de la música disco. Prepareu-vos perquè durant els propers minuts els protagonistes seran únicament Earth, Wind and Fire. Avui tenim terra, vent i foc amb els seus grans clàssics.

Comencem amb Let's Groove. Publicada el 81, aquesta cançó va marcar l'entrada del grup als sons més electrònics dels anys 80. El seu ritme irresistible la va convertir en un gran èxit internacional i, curiosament, és una de les cançons més utilitzades en anuncis, sèries i pel·lícules de les darreres dècades. Un tema escrit per Maurice White i Banda Bauk. I la seva inconfusible línia de baix i els metalls característics li van donar una identitat única dins del funk de l'època. El segon és September. Tot i haver estat publicada el 78, continua sent una de les cançons més populars de la història. La famosa expressió «Bada ya» no tenia cap significat especial. Va insistir a mantenir-la simplement perquè sonava bé. Una de les frases més reconeixibles de la música pop. La cançó va trigar gairebé un any a compondre's, ja que el grup volia que cada detall sonés perfecte. I acabem amb Boogie Wonderland. Aquest clàssic del 79 compta amb la col·laboració vocal del grup The Emotions. Va arribar al top 10 en diversos països i es va considerar un dels grans himnes de l'era disco. Més de 40 anys després continua sent un tema imprescindible en qualsevol festa i celebració. Ja tenim tots els ingredients preparats. Ara toca barrejar-los en ritme, energia i molt funk a veure si us agrada aquest mini megamix que us he preparat. Que el gaudiu. Fins aviat.

0: Time You Go Away era Paul Young a 6:45 de la tarda. Després de la publi ens espera això. Whatever you want. Oi que us ve desgust? Doncs va, esperar 3 minuts. Tornem ara mateix.
1: Del 28 de juliol al 3 d'agost, Pals està de festa major. Cercaviles, avaneres, concerts, la nit jove, la nit de Carmània i el ball amb l'Orquestra Metropol. I els dies 5 i 6 d'agost, la festa major continua a la platja de Pals. Consulta totes les activitats a pals.cat i no t'ho perdis.
2: Hi ha emocions que desapareixen i n'hi ha d'altres que deixen rastre. Aquest estiu el Festival de Torroella et convida a viure una experiència única amb Daniil Trifonov, Nadine Sierra, Mahler Chamber Orchestra, The Tales Scholars, Freiburger Baroque Orchester i els grans noms de la música internacional. Del 31 de juliol al 21 d'agost, 46è Festival de Torroella. L'amor també deixa rastre. Entrades a festivaldetorroella.cat.
3: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia a casa teva.
4: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es.
5: Aquest estiu torna al laberint de blat de moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar. Obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix a entrar-hi.
6: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
8: El 19 d'agost, el Festival Portaferrada Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals. Tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic, els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Portaferrada Occident. La música es viu aquí.
9: Les tardes de Girona amb Joan.

0: Els Status Quo amb el Whatever You Want, que serveix ja pràcticament els darrers minuts com a fons musical dels darrers minuts del programa. Però abans, la Maria Alsina ens porta activitats pel cap de setmana. Maria...
1: Bona tarda, Joan. Comencem a fer un repàs de les principals activitats que podrem fer aquest cap de setmana al Baix Empordà i a les comarques gironines. I és que el Festival de la Porta Ferrada presenta avui divendres 24 a l'Espai Port a Israel Fernández, i és que amb una sòlida trajectòria com a cantaor flamenc presenta De Oro i De Marfil. A més, el Festival de la Porta Ferrada comptarà aquest diumenge amb la gira dels 40 anys de Sopa de Cabra. Considerada com una de les bandes pioneres i més rellevants de la història del rock català, celebren aquest gran aniversari. I el Festival Portal Blau presenta aquest divendres Carana, site específic de la companyia Laia Santanac. La representació es farà a la zona de la riba de l'Escala. A més, dissabte el Festival Portal Blau presenta a Grego Tecno. Aquest grup fusiona els modes sacres del cant gregorià amb la vibració de la música electrònica, creant un ritual en directe combinat amb projeccions de videoart. També hem de parlar del Festival de Cap Roig, que presenta aquest divendres al vespre la proposta de Café Quijano, que presenta el seu nou treball Miami 1990. I a més, el dissabte Cap Roig acollirà a Diana Krall, que presenta el seu concert aquest cap de setmana. I seguim parlant de festivals, perquè aquesta tarda de divendres s'estrena l'Empordà Music Festival. Concretament, avui podrem veure la Gossa Sorda com a cap de cartell, però també hi haurà Joan Dausà, la Pegatina i els Tiets. A més, hi haurà una altra sessió d'aquest festival a la Bisbal d'Empordà amb Nil Moliner, la Fumiga, Figaflaues i els Pets, entre d'altres artistes. I aquest cap de setmana és festa major a Santa Cristina d'Aro, Fornells de la Selva, Arbúcies, Espolla, Avinyonet de Puigventós, Vilajuïga i l'Estartit. I fins aquí el repàs de les principals activitats. Que passeu bon cap de setmana. Adéu, adéu.
0: Adéu, adéu, Maria Alsina.

0: Va, que és hora de... Ai, que estem fotuts de veu. Que és l'hora de tocar el dos. Desitjar-vos un bon cap de setmana i recordar-vos que el dilluns a les 4 Sant Tornem-hi, Taronja Ràdio, Ràdio Capital.
1: De cap a cap, amb Joan Bosch.
0: Adeu-siau!

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
3: Marxo a la platja.
4: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
3: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
5: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Llafranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
6: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
7: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
8: Prepara't per riure de valent. Torna al Festival Riures a Calonge i Sant Antoni els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost al Parc del Collet, amb Marc Serrats, Judit Martín, Màgic Andreu, Jordi Lepé, Lloll Bertran, el podcast en directe d'Albert Om i Joan Maria Pou i el nou show de Xuriguera i Feixedes. Un festival 100% en català, amb actuacions úniques i un village ple de menjar i bon ambient. Compra les entrades a riures.cat i vine a riure com mai.
9: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
10: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es.
11: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corçà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corçà, el teu gasoil de confiança.
12: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xopet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xopet-33. Taller Xopet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xopet33.com.
13: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
14: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
1: Esmorzarem pa amb oli i sal.
14: Darreres entrades a sonsdelmon.cat.
15: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
16: més econòmic del que et penses
15: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
16: del nostre web,
15: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
16: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
15: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola, família, sóc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que...

0: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimski-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
1: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia, a casa teva.
2: Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera. Dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país.
3: Si tu no estàs aquí, no sé.
2: Entrades a sonsdelmón.cat.
4: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
5: Manòmena. Maxil·la
6: estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
7: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
6: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
7: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
6: Confia en Maxiloestètic.
7: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
6: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
5: Fenòmena.
8: Maxiloestètic.
9: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
10: Dissabte 1 d'agost, Sant Jordi Desvalls s'omple de vida. Arriba la Fira Verda i Viva, de les 12 del migdia a les 11 de la nit, a la sala i al pàrquing principal. Cervesa artesanal, vins naturals, música en directe, cosmètica natural, artesania creativa, moda quilòmetre zero, tastets sorprenents, creps, sucs saludables i activitats per a tota la família. Viu una jornada diferent al cor de l'Empordà. Fira Verda i Viva, l'1 d'agost, a Sant Jordi Desvalls. Més info a verdeiviva.com.
11: Portal Blau, més que un festival d'estiu. En Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
12: Si comprar bé és un gust, ara ho serà encara més. A la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu estrenem nous espais. Ara hi trobaràs la carnisseria gironina de referència, Arnall, amb un ampli assortiment de carn i embotits de la millor qualitat. I també la peixateria Puignau, els artesans del mar, amb una selecció del millor peix fresc. Sona bé, oi? Doncs vine a descobrir els nous espais de carnisseria Arnall i peixateria Puignau a la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu. Ametller Origen, el gust és nostre.
13: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
14: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
15: d'assassinat. Entitats com el grup Tenis la Bisbal i el Camp.
14: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
16: Aquest dia de Calonge ha estrenat una doble exposició.
17: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
18: Avui una jornada plenament assolellada.
19: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
20: Radio Capital.
19: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Argeu de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
3: Adéu.
2: Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9.
2: El 19 d'agost, el Festival Portaferra d'Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals, tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic, els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Portaferra d'Occident. La música es viu aquí.
3: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
4: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
5: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
6: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
7: Aquest estiu torna al laberint de Blat de Moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar. Obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
8: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
9: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
10: Esmorzarem pa amb oli i sal.
9: Darreres entrades a sonsdelmón.cat.
11: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
12: més econòmic del que et penses
11: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
12: del nostre web,
11: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
12: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
11: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital. 25.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Ves al tanto a la platja a veure si clavaràs una garoina al cul.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 10. Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
2: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim! Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
3: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
4: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
5: Amb Marc Clapés.
4: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
5: La primera llista.
6: Ràdio Capital.
7: La ràdio de l'Empordà.

0: Ves al tanto a la platja a veure si clavaràs una garoina al cul.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Soc l'Adrià Sales, de La Pegatina. I em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari. Moltes felicitats de part de tot el grup. I molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats. I per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 11, l'hora de les notes. Ara.

0: Thoi ma.
1: L'hora de les notes, per orelles gourmets.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 12.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You want to go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Els caps de setmana no posem filtres. La sessió musical més petada amb en Marc Clavés. A Ràdio Capital, evidentment.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: El programa més petardo de Capital, La Xalana.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les dues. Quan sona bé.